0: Ripollet Ràdio, 91.3 FM.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

suave, rico, suave.

Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.

Rainbow Mother of Earth. Rainbow Mother of Earth.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a la subvenció de Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2031, una actuació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials arreu de Catalunya. El projecte per a Ripollet representa una oportunitat per transformar col·lectivament la ciutat i millorar la qualitat de vida de les persones. Les persones i entitats que vulguin fer propostes per incloure-les al projecte podran participar el pròxim 30 de juny en una jornada participativa que tindrà lloc al Centre Cultural. I tanquem un punt d'agenda. Aquest cap de setmana, concretament el 27 de juny, AFR organitza una sortida a Massampere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica a Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia

de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 3 minuts d'un dijous, dia 25 de juny del 2026. Ahir era festiu, ahir era Sant Joan. Felicitats als Sant Joans. I Joanes. I avui és Sant Guillem. Felicitats. I avui, dijous, doncs, és l'últim dia de la temporada del programa dels matins pop-rock. Oh. Comencem sempre la setmana de l'11 de setembre, passat l'11 de setembre, i acabem la setmana de la Revetlla de Sant Joan. I avui, com que és l'últim dia, parlarem també, doncs, del món del tenis taula, perquè s'estan fent els campionats d'Espanya en el pavelló Siglo XXI de Saragossa, on hi ha ara jugant en aquests moments, doncs, l'equip infantil del club tenista de Ripollet, masculí i femení, i l'equip juvenil. I el dimarts que ve començaran, doncs, també continuaran els campionats d'Espanya, però el Ripollet hi estarà present amb l'equip cadet i l'equip alevín. I com que avui és l'últim dia, farem un programa amb les millors cançons de la música pop-rock a nivell nacional i pop-rock a nivell internacional.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Dani Júnior, Andrinya, on estàs? Doncs aquí, 91.3 de l'FM amb els Matins Pop Rock. Són les 10:36.

Doncs ja quasi aportem una hora de programa amb el duo dinàmico Rafael, Fórmula Quinta, Joan Manel Serrà, Juan i Junior, Los Ángeles, Los Bravos, Los Brincos i aquest tema de Carina. I a nivell internacional amb Carl Perkins, amb Jelly Lewis, amb Jenny Vincent, Bill Haley, Duane Edding, i ara és el senyor Little Richard, Lucille.

0: El senyor Sam Peckinpah, més conegut amb el nom de Little Richard, que portava un bigoti, un fi bigoti, Little, i cabell arrissat, que es va convertir en capellà i va revolucionar les iglesies cantant rock and roll. Abans va tornar a cantar Little Richard. Ja són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui l'Ajuntament de Ripollet ha convocat la sessió ordinària del ple municipal de juny, que tindrà lloc a les 7 de la tarda de forma presencial. L'ordre del dia compta amb 18 punts. En destaca la recuperació d'ofici de 5 terrenys destinats a hort al Parc de Can Tiana. També hi ha dues mocions. Per un costat, la moció sobre la regularització massiva presentada per Vox, i per un altre costat, la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada per Decidim. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a una subvenció del Pla de Barris i de Viles de Catalunya 2026-2031, una actuació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials arreu de Catalunya. El projecte per a Ripollet
1: Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.
0: Ja comencem la segona hora del programa dels Matins Pop, però que avui és l'últim dia de la temporada. Una temporada que comença després de l'11 de setembre. I que acaba la setmana del 25 de juny. Avui dia 25 de juny del 2026. Sant Guillem. Dit que el programa d'avui aniria dedicat al món del pop-rock nacional i al pop-rock internacional.

Encara que repeteixi molt la paraula d'Aleluia, la cançó es diu Cantemos Así. És un tema dels anys 60 del grup Los Mitos, les 11 i 11 minuts. Well,

I quina calor que fa, no? Diu que avui s'acabava aquesta onada de calor. Però déu-n'hi-do la calor que fa. Són les 11:17. Xiribiribi, pom, pom, pom, pom.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

Doncs ja s'ha acabat la lliga de futbol. Ara comencen els monos, ja han començat els mundials. Emparant el millor home és el Messi. Que ja s'ha convertit, de moment, amb el millor jugador, amb el màxim golejador de la història dels mundials. Però queda només felicitar el Sabadell, perquè ha pujat a la segona divisió. A la que abans es deia, no sé, que ha canviat les coses, la categoria de plata. I també ha pujat a primera divisió el Màlaga. I que avui, en el món del futbol sala, doncs, el Barça ha de jugar al camp del Pozo Murcia i si guanya serà campió de Lliga. I si perd, tindrà un altre partit el diumenge. Però aquesta setmana el protagonista és els campionats d'Espanya de tenis taula que s'estan fent al pavelló Siglo XXI de Saragossa. Allà hi ha, doncs, tres equips del club tenis taula Ripollet. Estan jugant per a categoria per equips, per individual i per dobles. I l'equip de l'infantil masculí ha de jugar contra l'Isla Blanca d'Eivissa, contra el Corcón de Madrid i contra el Mox Tecnifler de Galícia. Pel que fa a l'equip femení infantil, són, doncs, uns tres equips. El Ripollet, el Cartagena i el San José de Sevilla. I pel que fa a la categoria juvenil, doncs el grup està format, que és el grup, està format pels equips del Ripollet, l'Alcalá de Henares, de Madrid, el Tabor de Tenerife i el Ciudad Real. Això es disputarà fins aquest diumenge. Aquests equips, quan acabin de jugar els partits per equips, es farà per individuals, per dobles, i tornaran ja cap a Ripollet, i el dia 29, dilluns, marxa l'altra expedició del club tenista de Ripollet, a l'equip Alevín i els dos equips cadets. No t'importa que me quede. L'equip Alevín masculí s'haurà d'enfrontar contra Sant Jordi d'Eivissa. Contra l'Arucas de Canàries. I contra el Vilablareig de Girona. Perquè fa el cadet A, s'enfrontaran contra el Sant Jordi d'Eivissa. Las Rozas de Madrid. I el Anaitasuna. I finalment, l'equip de cadet B masculí s'enfrontaran contra el Pontevedra, l'Escul de Saragossa i el Borges de Catalunya. I aquesta segona fase, que començarà el dimarts dia 30, acabarà el diumenge dia 5 de juliol. Jo precisament marxo amb aquesta expedició, la segona expedició que marxarem el dilluns, al migdia, al pavelló Siglo XXI de Saragossa, que ahir em van informar que estaven... El pavelló s'està molt bé perquè ahir era condicionat, però al carrer estaven a 43 graus. Te seguiré y comprobaré si con otra... Ara, el pavelló s'està bé perquè el pavelló s'hi va cada matí a les 8 del matí, de 8 a 9 per entrenaments, i a partir de les 9 ja comencen les competicions. Amb 30 taules. A bona cada taula hi ha diferents categories, des de benjamins a veterans. Masculí i femení. I esperem, tenim esperances en que l'equip Alevín faci pòdium. L'equip Alevín masculí, pòdium, o sigui, medalla, o per equips, per individual i dobles. Està format a l'equip Alevín pel... els jugadors Liam Pacheco i Lucas Pardo. A l'equip cadeta, format per Biel Cudolà, Sergio Mujica i Guillem Ros. I a l'equip B està format per Álvaro Macià, Sergi García i Marc Sevilla. I els jugadors que ara estan allà són per l'equip infantil, doncs està, per l'equip juvenil està Pau Altart i Adrián Silva. Per l'equip infantil masculí està Pep Codolà, Otgené i Lluís Guillermo. I l'equip infantil format per Ariadna Arnau i Elsa Benet. Si con otra vas, no me engañarás, contigo iré... Avui es decidirà
si passen de grup o no. Llavors ja és caixa o faixa per eliminatòries. I recordem ja que avui és l'últim programa dels matins pop-rock. Aquí donant 1.3 de l'FM, ja sabeu que comencem la temporada del passat, de l'11 de setembre, i acabem, per exemple, doncs, la setmana de Sant Joan, que és aquesta. Per tant, avui posarem a la una punt i final el programa dels matins pop-rock. Que tingueu unes bones vacances i, sobretot, si sortiu, aneu en compte la carretera. Fa calor. Mireu abans de marxar de viatge el cotxe, que el cotxe és importantíssim, eh? Hi ha avaries que a vegades hi ha accidents produïts perquè no es té cuidado dels cotxes. Per tant, com que avui em dic que faríem un especial rock, aquí tenim més rocks.

Gran tema que va fer en els anys 60, Miguel Ríos, Himno a l'Alegria, amb l'orquestra del Baldo. Les 11 i 47 minuts. Jane Vincent, Maldito Viva Pelula.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. Avui l'Ajuntament de Ripollet ha convocat la sessió ordinària del ple municipal de juny, que tindrà lloc a les 7 de la tarda de forma presencial. L'ordre del dia compta amb 18 punts. En destaca la recuperació d'ofici de 5 terrenys destinats a hort al Parc de Can Tiana. També hi ha dues mocions. Per un costat, la moció sobre la regularització massiva presentada per Vox, i per un altre costat, la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona presentada per Decidim. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a una subvenció del Pla de Barris i de Viles de Catalunya 2026-2031, una actuació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials arreu de Catalunya. El projecte per a Ripollet representa una oportunitat per transformar col·lectivament la ciutat i millorar la qualitat de vida de les persones. Les persones o entitats que vulguin fer propostes per incloure-les en el projecte podran participar el pròxim 30 de juny en una jornada participativa que tindrà lloc al Centre Cultural. I tanquem un punt d'agenda. Aquest cap de setmana, concretament el dissabte 27 de juny, a FER organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la

Sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Doncs bé, mitja nit per l'última hora de l'últim programa de la temporada. Els matins pop-rock. Avui dijous, dia 25 de juny del 2026. I han deixat enrere la revetlla de Sant Joan, la coca, els petardos, el cava. I les revetlles que es fan a molts carrers, com per exemple la que fa cada any per any al carrer Calvari. Ja és tradicional. Antigament es feien moltes revetlles, d'aquí la Rambla, es tancava des de quin dia la ràdio fins a la cantonada on hi ha el semàforo de la Rambla, es tancava la Rambla amb canyes, perquè no es pogués ningú, i es feien revetlles. La gent treia les taules a fora, les coques, i es ballava. I hi ha carrers com el carrer Calvari, doncs, que està aguantant encara la tradició. Les 12 i 6 minuts d'un dia solejat i calorós. I ha pujat perquè avui hem fet aquest especial d'acomiadament del programa, repassant el pop-rock nacional i internacional. Anem amb en Juan Pardo, La Charanga.

0: Matins Pop Rock a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock
1: amb Ramon Argenter.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: I ja hem arribat al final del programa. Ja sabeu que estem cada dimecres i cada dijous des de les 10 fins a la 1. Comencem la setmana de setembre i acabem la setmana de Sant Joan. Per tant, avui és l'últim programa de la temporada i seria res de nou. Tornarem, doncs, passat l'11 de setembre aquí donant 1.3 de l'FM. Moltes gràcies per estar un any més escoltant el programa dels Matins Pop Rock. Jo sé que hi ha molta gent que escolta el programa i molts se'ls descarguen. I ha estat un plaer estar amb tots vosaltres. Que tingueu molt bones vacances. Compte la cartera si sortiu i que disfruteu. I que gasteu poc. Adéu-siau.
3: Ladies and gentlemen, the one and only...
4: Jive, but in the master mixes.

0: Matins Pop Rock. Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Doncs sí, amics. Posant punt i final al programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Tornarem setembre. Bones vacances. Adéu-siau.

0: Tindrà lloc a les 7 de la tarda de forma presencial. L'ordre del dia compta amb 18 punts. En destaca la recuperació d'ofici de 5 terrenys destinats a hort al Parc de Can Tiana. També hi ha dues mocions. Per un costat, la moció sobre la regularització massiva presentada per Vox i, per un altre costat, la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona presentada per Decidim. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a una subvenció del Pla de Barris i de Viles de Catalunya 2026-2031, una actuació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials arreu de Catalunya. El projecte per a Ripollet representa una oportunitat per transformar col·lectivament la ciutat i millorar la qualitat de vida de les persones. Les persones o entitats que vulguin fer propostes per incloure-les en el projecte podran participar el pròxim 30 de juny en una jornada participativa que tindrà lloc al Centre Cultural. I tanquem un punt d'agenda. Aquest cap de setmana, concretament el dissabte 27 de juny, el FEIR organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en vídeo streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
2: Ripollet Ràdio.
3: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio, cançons que valen per mi.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu. Us parla Marc Batalla Poveda. Avui l'Ajuntament de Ripollet ha convocat la sessió ordinària del ple municipal de juny, que tindrà lloc a les 7 de la tarda de forma presencial. L'ordre del dia compta amb 18 punts. En destaca la recuperació d'ofici de 5 terrenys destinats a hort al Parc de Can Tiana. També hi ha dues mocions. Per un costat, la moció sobre la regularització massiva presentada per Vox, i per un altre costat, la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona presentada per Decidim. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a una subvenció del Pla de Barris i de Viles de Catalunya 2026-2031.

0: inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Ripollet. A partir de les 7 de la tarda seguiu en directe la sessió plenària per Ripollet Ràdio, ripolletradio.cat i en video streaming a Ripollet TV a YouTube. Escolteu la discussió dels acords de govern, les mocions que presenten els diferents grups, els precs i preguntes i les intervencions del públic. Serveis informatius de Ripollet Ràdio. Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
2: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui l'Ajuntament de Ripollet ha convocat la sessió ordinària del ple municipal de juny, que tindrà lloc a les 7 de la tarda de forma presencial. L'ordre del dia compta amb 18 punts. En destaca la recuperació d'ofici de 5 terrenys destinats a hort al Parc de Can Tiana. També hi ha dues mocions. Per un costat, la moció sobre la regularització massiva presentada per Vox, i per un altre costat, la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada per Decidim. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube de Ripollet TV. La Flama del Canigó va recórrer els carrers de Ripollet en una cercavila comandada per col·lectius culturals, veïnals i socials. Enguany s'ha celebrat la tercera edició organitzada per sardanistes de Ripollet. A l'acte també es va anunciar que la Societat Coral del Vallès serà l'encarregada d'organitzar l'edició de l'any vinent en el marc del seu 150è aniversari. L'Ajuntament de Ripollet està treballant en un projecte per optar a una subvenció del Pla de Barris i de Viles de Catalunya 2026-2031, una actuació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials arreu de Catalunya. El projecte per a Ripollet representa una oportunitat per transformar col·lectivament la ciutat i millorar la qualitat de vida de les persones. Les persones o entitats que vulguin fer propostes per incloure-les en el projecte podran participar el pròxim 30 de juny en una jornada participativa que tindrà lloc al Centre Cultural. I tanquem un punt d'agenda. Aquest cap de setmana, concretament el dissabte 27 de juny, el FEIRRA organitza una sortida

0: Retransmissió del ple municipal de Ripollet en directe. Aquest dijous a partir de les 7 de la tarda.
1: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: A persones assistents a la sala de plens i totes les persones que segueixen des de casa seva via streaming. Abans de començar el ple, comentar un parell de temes que hem comentat a la Junta de Portaveus. Un és que l'Ajuntament de Ripollet té el compromís de, i la voluntat de presentar-se a la llei de barris i hem convocat un procés participatiu pel proper dimarts dia 30 a la sala del Centre Cultural, primer oberta a veïns i veïnes i en segon terme oberta a les entitats perquè tothom pugui dir la seva, tothom pugui participar i agafar propostes de tota la ciutadania i també de les entitats, i també s'ha obert un link amb una enquesta perquè tothom pugui participar online també des de casa seva per aportar idees i poder fer el projecte el millor possible de la llei de barris per Ripollet. I segon tema és que aquest dilluns començarà la sobre

0: Aleshores, ara sí, començaríem amb els punts de l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Si no tenen els portaveus res a dir en contra, doncs la donaríem per aprovada. Perfecta, la donaríem aprovada per tots els grups. El segon punt és el despatx d'alcaldia. El punt 2.1 és donar compte dels decrets al ple de juny del 2026. El 2.2 és donar compte dels acords de Junta de Govern Local de maig de 2026. El 2.3 és donar compte de l'aprovació definitiva de la normativa reguladora del Pla de Carrera Professional de l'Ajuntament de Ripollet. El 2.4 és donar compte de la delegació puntual de la competència de presidència de la Comissió Informativa d'Organització i Promoció. El 2.5, donar compte de la delegació en funcions per realitzar casaments en la regidora Eva Herrera Caja. El 2.6, donar compte de la delegació de funcions per realitzar casaments en la regidora Montserrat Arraez Carrión. I el 2.7, donar compte de la delegació de funcions per realitzar casaments en la regidora Eva Maria Herrera Caja. I ara sí, ja passaria als punts de l'ordre del dia que s'han de votar i que s'han de valorar, que seria el punt 3, la modificació de l'ordenança fiscal. ¿No se escolta? ¿No se escolta? Sí, sí se escolta. Sí se escolta. ¿Se escolta? ¿O escolteu, me escolteu, eh? Ah, sí se escolta, ¿no? Potser és de l'aire, ¿no? Vale. Bueno, el punt 3, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació de la policia local, té la paraula la senyora Eva Herrera.
1: Hola, bona tarda a tothom. L'ordenança fiscal que portem avui és la que regula, entre d'altres, les taxes derivades de la retirada de vehicles de la via pública, el seu trasllat al depòsit municipal, així com les despeses d'estada, custòdia i lliurament als seus titulars. Tothom som conscients de com ha canviat la mobilitat en els darrers anys. Els vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets elèctrics, han passat de ser una novetat a una realitat quotidiana. Són una eina de transport sostenible magnífica, però la seva proliferació també ha portat situacions d'incivisme, estacionament indegut, abandonament de patinets, obstaculització d'accessibilitat i risc de seguretat pels vianants. Fins ara la policia local ja intervenia i retirava aquests vehicles quan posaven en perill la seguretat de la ciutadania, però no teníem una taxa específica per cobrar el cost d'aquesta retirada. Des del passat 26 de gener és obligatori que tots els vehicles de mobilitat personal disposin d'una assegurança de responsabilitat civil. La manca d'aquesta farà que la policia pugui mobilitzar i retirar el vehicle. Llavors, amb aquesta modificació el que fem, incloem els patinets elèctrics, bicicletes i qualsevol altre vehicle personal lleuger, encara que aquest no disposi de matrícula administrativa. Es determina que la persona obligada a fer el pagament és el propietari o usuari responsable. I com a novetat, en els casos de vehicles de lloguer o d'ús compartit, el subjecte passiu serà l'empresa titular de l'activitat. Fixem els preus, que serà per la retirada de la via pública, 30 euros en dies laborals i 40 en festius i nocturns. Per l'estada i custòdia del dipòsit serà de 10 euros per dia o fracció, passades les primeres 24 hores. I la taxa es considerarà meritada des del mateix moment en què els agents manipulin el vehicle de mobilitat personal per retirar-ho. Amb aquesta aprovació ens posem al dia. Fixem unes regles clares, ja que això és una qüestió de sentit comú. Sabem que la majoria de les nostres veïns i veïnes fan les coses bé, respecten les normes i conviuen cívicament. Però la llibertat de moure's de forma sostenible mai pot passar per sobre del dret dels que caminem segures i tranquil·les. Amb aquesta taxa volem posar que cadascú es faci càrrec de la seva responsabilitat, perquè un espai públic és amable, net i segur es manté respectant-lo entre tots nosaltres i cuidant-lo entre tothom. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Passarem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular, senyor Diegues.
2: Per part del grup del Partit Popular, abstenció.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya,
3: a favor.
0: Pel grup de Vox,
4: abstenció.
0: Pel grup de Decidim Ripollet.
5: Hola, bona tarda, abstenció.
0: Per tant, el punt s'aprovaria amb els vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i l'abstenció del resta de grups. Passarem al punt número 4, que és la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2026. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
1: Bona tarda de nou. Presentem una modificació de quatre bases de les bases d'execució del pressupost. Es tracta d'una actualització que respon a tres objectius: més control de la despesa, esmena d'errors i més burocràcia. Els quatre blocs són: brindem el capítol 1, modifiquem la vinculació jurídica de la partida de productivitat i de les organitzacions d'ocupació i empresa. Amb aquest canvi, bloquegem qualsevol possibilitat d'utilitzar els diners de la productivitat o dels plans d'ocupació per cobrir

0: retribucions ordinàries o estructurals de la plantilla. Esmenem un error material en contractes de menors. Reincorporem formalment l'obligatorietat de demanar un mínim de 3 pressupostos i fer un informe de valoració tècnica. Tercer, emparats en la llei 3/2025, eliminem l'assignatura obligatòria del regidor o regidora en l'aplicatiu Comet per a les despeses elementals del dia a dia. Mantenim la validació del tècnic competent. I quart, a petició dels propis serveis de l'Ajuntament, ampliem la bestreta de caixa fixa a 3 noves aplicacions: prevenció de riscos laborals, mitjans de comunicació i empresa. Són departaments que necessiten fer petites reparacions d'equips o compres de material de forma immediata, i amb aquest sistema evitem que s'encalli en escuts ordinaris. En resum, en aquest punt, corregim un error, simplifiquem tràmits on la llei ens ho permet, donem facilitats operatives als treballadors de la casa i posem un control intern a les partides de personal. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem al posicionament dels grups. Pel Grup Popular.
2: Abstenció.
1: Per Esquerra Republicana de Catalunya.
3: A favor.
1: Per Vox.
4: Abstenció.
1: Per Decidim.
5: Abstenció.
1: S'aprovaria el punt amb els vots favorables de PSC, Esquerra Republicana i l'abstenció de la resta de grups. Passem al punt número 5, que és l'aprovació de la licitació del contracte de servei d'atenció a l'entorn domiciliari SAET de Ripollet. Té la paraula la senyora Sònia Martín.
6: Hola, bona tarda. Gràcies, alcalde. Bé, es proposa l'aprovació inicial de la licitació del nou contracte del servei d'atenció en l'entorn domiciliari, que abreviat es diu SAET, destinat a prestar suport i assistència a persones en situació d'ajuda i assistència al seu domicili. La necessitat del servei ha estat justificada pels serveis socials municipals i s'han redactat els plecs administratius i tècnics necessaris per iniciar la contractació. Es tracta d'un contracte de serveis, incloent el contracte inicial, possibles modificacions i fins a 3 pròrrogues, amb un cost al primer any al voltant de 1.650.000 euros. La contractació es farà mitjançant procediment obert perquè qualsevol empresa que compleixi els requisits pugui presentar oferta, i l'adjudicació es decidirà segons els diversos criteris de valoració que s'han establert. Abans de procedir a la votació d'aquest punt, i tal com ja ha informat l'alcalde a la Junta de Portaveus, comentar-vos que en posterioritat a la celebració de la comissió informativa s'ha efectuat una revisió tècnica de l'article 12 del plec de clàusules administratives particulars. Aquesta revisió ha comportat la modificació de les fórmules de valoració aplicables als criteris automàtics de quantitat. La modificació, no obstant, no afecta a l'objecte del contracte, ni al pressupost de licitació, ni la durada, ni les condicions essencials de la prestació, ni tampoc als criteris d'adjudicació aprovats, sinó que exclusivament el sistema matemàtic emprat per a la seva valoració i la documentació justificativa que els licitadors han de presentar per considerar que la millora proposada sigui avaluable. La revisió respon a la necessitat de millorar la capacitat discriminatòria als criteris automàtics, atès que les fórmules inicialment previstes podien generar puntuacions molt similars entre ofertes en nivells de qualitats diferents. Les noves fórmules permeten una valoració més proporcional i ajustada a les millores efectives ofertes pels licitadors, reforçant així els principis de millora, relació, qualitat-preu, objectivitat i eficiència que han de presidir la contractació pública. Aquesta modificació ha estat degudament motivada en l'informe tècnic incorporat a l'expedient i s'ha efectuat abans de l'aprovació de l'inici de la licitació, de manera que la documentació que es publicarà és la versió definitiva que regirà el procediment de contractació. Per aquest motiu, es proposa en coneixement del ple aquesta actualització de contingut del plec de clàusules administratives particulars abans de l'adopció de l'acord corresponent. Passo la paraula a l'alcalde. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Sònia. Passem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: Sí. Escuchando a la regidora, prácticamente se hace inexplicable la situación en la que estamos con este servicio. Este servicio, el de atención domiciliaria, fue motivo precisamente de la primera votación de este mismo año, aquí en este mismo pleno. Y fue algo que, por lo menos en nuestra opinión, nos tendría que haber hecho enrojecer a todos. El título de aquel punto fue declarar la nulidad de pleno derecho del encargo verbal efectuado a la empresa Suara para la prestación del servicio de atención domiciliaria a los ciudadanos de Ripollet. Esto es lo primero que tuvimos que votar en 2026. ¿Qué pasa? Pues que Intervención tuvo que, a nuestro entender, pues es que no le quedó otra, aplicar la ley de contratos del servicio público, porque es un importante contrato, es un servicio muy importante. ese contrato se había terminado y solo dependía de un acuerdo verbal. Uno de los contratos más importantes que tiene este ayuntamiento con un servicio tan principal y tan importante del que dependen tantas personas, lo teníamos como un acuerdo verbal, como si hablásemos con alguien en el bar y así lo mantuviésemos, ¿no? En nuestra opinión, ya lo expresamos en su momento, era muy grave. Era grave aquella votación, era grave la situación en que se había hecho llegar al propio ayuntamiento y era más grave aún porque no todos somos entendidos en todas las cosas, pero precisamente en este tema, igual que un mecánico, insisto, sabe de mecánica, un arquitecto sabe de edificios, un farmacéutico se le supone conocimientos sobre medicamentos, el alcalde se supone que de este tema entiende profesionalmente. Él mismo además explicó en este mismo pleno que no siendo alcalde, sino siendo oposición, se había ausentado para que su voto no constituyese un conflicto de intereses. Lo explicó él. Insisto, una situación absolutamente sonrojante para cualquier administración, un servicio muy importante, una intervención que tiene que hacer, valga la redundancia, una intervención muy grave, y en estas estamos. Escuchando a la regidora, no se entiende si solamente se tenía que mantener el mismo concepto del contrato, si todo está tan fácil, ¿por qué estamos en este punto? En el punto que estamos ahora se supone que arrancamos una licitación que tendría que haberse hecho hace ya más de un año. Por otra parte, la segunda parte de la intervención de la regidora ha sido explicar que han cambiado el tipo de cálculo nada menos que para licitar este servicio, nada menos que para que este ayuntamiento precisamente y sus técnicos hagan una valoración más efectiva de este importante contrato. ¿Hemos dispuesto de todo este tiempo para revisarlo? No, para nada. Nuestro grupo se ha enterado pues a las 11:30 de la mañana. Es un documento de 12 hojas y como todo el mundo podrá comprender, pues tendremos que revisarlo, tendremos que mirarlo con mucho más cuidado de lo que dan las horas, insisto, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, contra o enfrente a una administración a la que tenemos que hacer oposición, que ha dispuesto de años, de tiempo, de que ha mantenido el contrato como lo ha mantenido, ha forzado el punto en el que estamos, y ahora, pues escuchando a la regidora, las dos partes que nos ha presentado, pues hacen aún más incomprensible por qué estamos en esta situación. Por esta razón, desde el Partido Popular de Ripollet, vamos a tener que abstenernos.
1: Moltes gràcies. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, a favor. Moltes gràcies. Pel grup de Vox,
3: abstenció.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Decidim Ripollet.
4: Bona tarda. Amb aquest punt ens trobem amb la licitació d'un dels serveis més grans en quant a abast social i econòmic d'aquest Ajuntament. Un servei que porta 3 anys caducat, tot buscant la millor fórmula per tirar-lo endavant, i un servei del qual fa 4 anys l'oposició, avui a govern, semblava tenir les coses molt clares en quant a contractació pública responsable amb criteris d'economia social i solidària i en quant a celeritat per tirar-lo endavant. Però la realitat novament ha estat molt diferent. Ni ha estat tan fàcil ni, segons el que hem pogut veure, es recullen criteris de contractació pública responsable. I dic hem pogut veure perquè la senyora Sònia Martín, regidora de Drets Socials, segona tinent d'alcaldia i president de la comissió informativa amb un sou de 42.000 euros l'any, no va saber explicar ni un dels criteris de valoració d'aquesta licitació en la darrera comissió informativa. De nou, em sembla vergonyós i una gran presa de pèl que en un espai informatiu no sàpiga respondre. Me n'alegro que avui sí que hagi tingut temps per preparar-se-les. Que sí, que podem consultar l'expedient, però no es pot demanar a l'oposició que exerceixi la seva funció de control quan el mateix expedient es modifica a poques hores del ple i amb una manca de temps real de treball polític que considerem inacceptable en un contracte d'aquesta magnitud. Perquè la sensació que ens queda és, després de 3 anys, havent hagut de pagar multes per tenir el contracte caducat, ens presenten una licitació que no posa cap barrera a que entri una gran empresa que rebenti preus i rebaixi la qualitat, per més que s'hagin buscat mecanismes de pressa i corrents a hores pel ple per intentar posar una mica de fre a aquesta possibilitat. I ens queden preguntes. Quins mecanismes de control del servei de contracte han elaborat? S'han reunit amb les treballadores per parlar del seu futur i amb l'empresa actual? Ens queden molts dubtes i ens ha faltat molt debat polític i transparència en tot el camí fet durant aquests 3 anys i sobretot ens ha faltat veure reflexat en aquesta licitació criteris de contractació pública responsable, com atorgar punts per la inserció de treballadores en risc d'exclusió sociolaboral. I hi ha eines, i si no, hi ha cooperatives que acompanyen en l'assessorament i en 3 anys s'han tingut temps per desenvolupar-los. És per tot això, per aquests motius, que el nostre vot serà l'abstenció.
1: Moltes gràcies. No vols comentar res? Vale. Doncs el punt s'aprova amb els vots favorables del PSC, d'Esquerra Republicana i les abstencions de Partit Popular, de Vox i de Cim Ripollet. I passarem al punt número 6, que és l'ampliació de delegació de competències del contracte d'obres de construcció d'una residència i un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn. Com aquest punt l'explico jo mateix, és molt senzill, és simplement fer una delegació de les competències del ple, que és l'òrgan contractant d'aquest procediment relatiu als acords de modificació del contracte d'obres de la construcció de la residència d'un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn a l'alcalde. I és només per un tema d'agilitat, de poder de alguna modificació que s'haurà de fer, com per exemple el tema jardineria, i que no haguem d'esperar al ple perquè per un tema d'operativitat els nivells tècnics i la direcció d'urbanisme de l'Ajuntament ens han recomanat que fem aquest canvi i s'hauria de portar al ple i per tant demanem l'aprovació d'aquest punt. Per tant, passarem al posicionament dels grups. Pel grup del Partit Popular.
2: A favor.
1: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: A favor.
1: Pel grup de Vox.
2: A favor.
1: Pel grup de Cim.
4: A favor.
1: Per tant, s'aprovaria amb els vots favorables de tots els grups. Ara tenim una sèrie de punts que fan referència a la recuperació de terrenys a la Font del Petricó. Van del punt 7, el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, que si els sembla bé els farem d'una tacada, l'exposició i l'argumentació dels grups polítics, i després passarem a la votació si queden definitivitzada el 7 i el 8 cada punt, però com que és el mateix debat de tots els punts, si els sembla bé fem una única exposició per part del govern i la valoració per part dels grups de l'oposició i passarem a votar punt per punt. Vale. Doncs el senyor Puig té la paraula.
7: Hola, bona tarda. Els següents 9 punts fan referència a la recuperació d'ofici dels terrenys destinats a ús urbans al parc de la Font del Petricó per tal de recuperar l'espai i fer una millora urbana a tota la zona i que la pugui gaudir tota la comunitat del barri de Can Tiana, Pombell.
1: Molt bé, doncs passem al posicionament de... Bueno, la valoració de... I després ja passarem a la votació, tal com deia, del punt 7, 8, de punt a punt, vale? Ara, si voleu comentar algun tema, i si no, doncs ja passaríem a votació. Ara estem al punt 7, ja podeu votar aquest punt i fer la valoració, després ja anirem votant el 8 i la resta, vale? Gràcies.
2: Sí, nuestra valoración es positiva. Entendemos que es una zona que hay que recuperar. Está perdida para la mayoría de los ciudadanos de Ripollet. No es de buen ver y es preciso actuar. Por nuestra parte, al margen de coincidencias o no políticas, tenemos una fe ciega prácticamente en nuestros funcionarios. Entendemos que los expedientes que se nos están presentando se ajustan a la ley, se ajustan a lo que el ayuntamiento puede hacer. Y esperemos que después de este punto, si se aprueba finalmente, veamos mejorada esta zona que tanto necesitamos, tanto para el barrio como para el conjunto de Ripollet.
1: Muchas gracias. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: A favor.
1: Pel grup de Vox.
2: A favor.
1: Pel grup de Cim Ripollet.
8: Sí, bona tarda. Avancem que el nostre vot serà favorable. L'únic dubte que des de Decidim tenim és que ens agradaria saber si les persones que feien ús de l'hort com a habitatge, si han estat reubicades o disposen d'alguna alternativa habitacional. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Diego?
7: El tema que diu l'Eric, de la gent que estava vivint allà, Serveis Socials està treballant per reubicar-los, simplement.
1: Molt bé, doncs el punt 7 entenc que s'aprova els favorables de tots els grups i ara passarem al punt 8, que és la recuperació d'ofici de terreny destinat a l'hort número 2 al parc de Can Tiana, Pombell, Font del Petricó. Votacions, grup popular.
2: A favor.
1: Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
2: A favor.
1: Decidim.
9: A favor.
1: PSC a favor, per tant, s'aproven els favorables de tots els grups. El punt 9 és la mateix resolució del conveni de cessió d'ús provisional de terreny destinat a l'Hort 3, al mateix espai, al Font de Petricó. El grup Partit Popular.
2: A favor.
1: Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
2: A favor.
1: Decidim.
8: A favor.
1: PSC a favor, per tant, s'aproven els favorables de tots els grups. El punt 10, recuperació d'ofici del terreny destinat a l'aur número 4, en aquest cas, al mateix espai de la Font del Petricó. Pel grup del Partit Popular.
2: A favor.
1: Per Esquerra.
3: A favor.
1: Per Vox.
9: A favor.
1: Per Decidim.
8: A favor.
1: Per tant, s'aprova a meu favorable de tots els grups. Punt 11, la recuperació d'ofici del terreny destinat a or, el número 5, al mateix espai de la Font del Petricó, pel Partit Popular.
2: A favor.
1: Per Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
9: A favor.
1: Decidim. Per a tant, favor. S'aprova per unanimitat. Punt 12, resolució del conveni de cessió d'ús provisional del terreny destinat a or, número 5, al mateix espai de la Font del Petricó, Partit Popular.
2: A favor.
1: Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
9: A favor.
1: Decidim.
8: A favor.
1: Per tant, també s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt número 13, que és la recuperació d'ofici del hort número 6 al mateix espai de la Font del Petricó pel grup popular.
2: A favor.
1: Per Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
9: A favor.
1: Decidim.
8: A favor.
1: Per tant, també s'aprova per unanimitat. El punt 14, resolució del conveni de cessió d'ús provisional del terreny destinat a hort número 7 pel Partit Popular.
2: A favor.
1: Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
9: A favor.
1: Decidim.
8: A favor.
1: Per tant, també per unanimitat. I el punt número 15 i final d'aquest bloc, la recuperació d'ofici del terreny lateral annex a la zona d'Ors ubicat al parc de Tiana Pombell. Partit Popular.
2: A favor.
1: Esquerra.
3: A favor.
1: Vox.
9: A favor.
1: Decidim.
8: A favor.
1: Per tant, també s'aprova per unanimitat. I amb això donaríem per finalitzat els punts d'acord i passaríem a mocions. La senyora Montserrat em sembla que ens deixa. Que vagi molt bé. Vinga. Passaríem al punt número 16, que és la moció sobre la regularització massiva presentada pel grup municipal de Vox. Tenen la paraula.
10: Buenas tardes. El pasado 16 de abril entró en vigor el Real Decreto 316/2026 del 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024 del 19 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento a la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este Real Decreto, fruto de un acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, tiene como fin impulsar una regularización extraordinaria de por lo menos 500.000 de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España, si bien existen cálculos que elevan enormemente esta previsión. Últimamente los datos hablan de hasta 800.000, según datos recientes. Todo ello, además, evitando deliberadamente el debate y la votación de las Cortes Generales. La aprobación del Real Decreto 316/2026 tampoco ha sido casual. Esta norma, junto con el Real Decreto 180/2026 del 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en territorio español, tiene a medio plazo un innegable propósito electoral, a cambio de premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él. Busca proporcionar millones de votos a partidos de izquierda, especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva. A este respecto, resulta totalmente inaceptable que las personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de la impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo que es cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda de forma inmediata a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que la sufragan con esfuerzo. Por último, se ha de señalar la entrada en vigor del citado procedimiento extraordinario de regularización. Está provocando con numerosos municipios una afluencia masiva de solicitantes hacia sus servicios municipales, especialmente en el padrón, registro y servicios sociales, que actúan de facto como primer punto de contacto ante la falta de medios o asesoramiento de los interesados. Esta situación está generando sobrecarga significativa de recursos públicos locales, con riesgo real de colapso a la atención ordinaria, retrasos en la tramitación de expedientes propios del ámbito municipal y una progresiva desatención de las necesidades de los vecinos. A ello se suma la presión de la emisión de informes, en particular de los de vulnerabilidad, que pueden llegar a elaborarse sin las debidas garantías si no se establecen criterios estrictos, así como la confusión sobre el papel del ayuntamiento en un procedimiento que no le corresponde. Todo ello exige adoptar medidas claras que aseguren el respeto al marco competencial. eviten distorsiones en la presentación de servicios públicos y garanticen una actuación administrativa rigurosa, ordenada y ajustada a derecho. Por todo lo expuesto con anterioridad, se presenta su debate y aprobación si proceden los siguientes acuerdos. El punto número 1, rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España, impulsada por el Gobierno. En el punto número 2, instar al Gobierno de España a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre el derecho y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 1155/2024 del 19 de noviembre, que se ha llevado a cabo en el Real Decreto 316/2026 del 14 de abril y que se derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentren en España de forma ilegal. Instar al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y programas de vivienda y proceder a la reinmigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir a su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles. Punto número 4, exigir todas las solicitudes de documentación tramitadas por el Ayuntamiento se sometan a una verificación estricta de los requisitos legales, mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos, prohibiendo expresamente la emisión de informes de faltos de rigor o la acreditación de los hechos no verificados. Punto número 5, establecer que la emisión de informes de vulnerabilidad se base únicamente en hechos objetivamente acreditados, mediante una evaluación técnica completa que se incorpore entrevistas personales, análisis documental y comprobaciones administrativas, con verificación de la situación laboral, patrimonial y empadronamiento y de acceso a otras ayudas. El punto número 6, rechazar la adopción de medidas extraordinarias destinadas a facilitar procesos masivos, tales como refuerzos de personal, horas extraordinarias, contrataciones específicas o dispositivos especiales, manteniendo inalteradas la reorganización del servicio y las prioridades presupuestarias municipales. Y por último, el punto número 7, garantizar que estos procedimientos administrativos no alteren la prestación de servicios municipales ordinarios a los vecinos, limitando la tramitación a los medios y horarios ordinarios, mediante sistema de cita previa ajustado al mínimo legal exigible y sin despliegue de recursos adicionales. Gracias.
1: Molt bé, doncs passaríem ara a posicionament dels grups, pel grup del Partit Popular.
2: Des del Partit Popular, com tot el món pot imaginar-se, en ningún caso, si estuviésemos en funciones de gobierno estatal, en ningún caso habríamos aprobado una ley como la que actualmente se está aplicando. Llegados a este punto y en un pleno municipal, es verdad que la moción tampoco la habríamos redactado así, pero el hecho es que el gobierno socialista del Estado ha hecho disparar las alarmas tanto a los españoles como al resto de gobiernos europeos que ven pues lo que todo el mundo vemos, es decir, que se descontrola nuestra frontera sur y aquí el tema de dar papeles parece ser que es una prioridad por encima de otras que deberían ser más importantes. Tampoco ha ayudado el propio Ayuntamiento Socialista, ya que en estas reuniones vecinales los vecinos en persona al alcalde le han solicitado explicaciones por lo que está pasando con los empadronamientos falsos. Bueno, pues la respuesta tan débil del Ayuntamiento actual tampoco ha ayudado a tranquilizar a nadie y nosotros como partido estamos por apoyar a todos los que vienen a España legalmente, vienen a trabajar y vienen a levantar España y a hacerlo pues dentro de nuestra legalidad y a integrarse en nuestra cultura. En ningún caso el Partido Popular, ni el de Ripollet, ni el Nacional, estamos por la labor de dar ninguna facilidad a aquellos que a nuestra casa entran y no entran por la puerta, entran por la ventana. Por esa razón, desde el Partido Popular votaremos a favor esta moción.
1: El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Aquest Reial Decret de regularització extraordinària massiva és una mesura aprovada pel Govern d'Espanya a principis del 2026 per obrir una via excepcional i temporal, repetim, excepcional i temporal, per donar drets i seguretat jurídica a persones que ja viuen a Espanya, així com integrar-les al mercat laboral formal i al sistema de protecció social, reconeixent una realitat social existent. Des del món local sabem que la irregularitat administrativa no redueix la pressió sobre els serveis municipals, sinó que la fa més difícil de gestionar. Les persones que viuen al nostre municipi requereixen atenció social i comunitària, però ho fan sense drets plens ni capacitat de contribuir de manera ordenada. La regularització permet als ajuntaments planificar millor, disposar de dades reals i gestionar amb més eficàcia una realitat que ja existeix. Cap persona és il·legal. La regularització reconeix la realitat. Milers de persones viuen, treballen i contribueixen a la nostra societat sense tenir drets. No es pot normalitzar l'exclusió ni la vulnerabilitat dels nostres veïns. Regularitzar és garantir drets, cohesió social i que tothom que viu al país pugui contribuir amb dignitat al manteniment de l'estat del benestar. Una situació administrativa irregular deshumanitza i converteix les persones en invisibles i legitima la precarietat i l'explotació. Regularitzar és garantir drets bàsics de les persones, accés a la sanitat, a l'educació, a la justícia i a condicions laborals dignes. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, a treballar sense por i a formar part de la societat. Les persones en situació administrativa irregular s'exposen a la màxima precarietat vital, quan es veuen forçades a treballar en l'economia submergida, fet que els converteix en mà d'obra barata, i per tant es fonamenta l'explotació laboral. La regularització permet que aquestes persones entrin al sistema de protecció de la seguretat social i contribueix a reforçar els serveis públics i socials. El debat no és entre regularitzar o no regularitzar, sinó que entre permetre la irregularitat o combatre-la. La situació administrativa irregular alimenta l'economia submergida, l'explotació laboral i la competència deslleial, perjudicant tant les persones migrades com els treballadors que compleixen les normes. Vostès coneixen que cada any 140.000 persones de l'estat espanyol marxen a altres països a treballar? Els tractem també com a immigrants que provocaran algun tipus d'incident, generaran conflictes, inseguretat? El discurs de vostès és el de sempre, anar en contra de tot, tot el que sigui català, immigració, drets de treballadors, dones, col·lectiu LGTBI, el dret a l'habitatge, educació pública i de qualitat, i contra totes les polítiques públiques i un llarg etcètera. A més, vostès demanen en aquesta moció una verificació estricta de la documentació i tràmits que s'han de fer des d'aquest ajuntament i, per tant, estan posant en dubte la professionalitat dels treballadors d'aquesta casa. Nosaltres, al contrari que vostès, mai els posarem en dubte, ja que sabem perfectament com han de fer la seva feina des de serveis jurídics, tècnics, treballadors socials, el SAIR i personal administratiu. Aquest tipus de moció presenta perfectament quina mena de partits són: excloent, xenòfob, racista i que incita a l'odi. I a més, que posa en dubte la feina de les institucions. Com bé diu el refrany, el lladre es pensa que tothom roba, o perquè ho entengui millor, piensa el ladrón que todos son de su condición. Per tant, com sempre, Esquerra Republicana votarà en contra d'aquesta moció i a totes les que presentin. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Decidim Ripollet.
8: Gràcies. Des de Decidim Ripollet, nosaltres votarem clarament en contra d'aquesta moció i ho farem perquè això no és una moció seriosa, això és bàsicament un míting en format de moció, un text carregat d'ideologia, d'exageracions i de consignes xenòfobes. Aquesta moció parteix d'una idea profundament tramposa, voler convertir els serveis municipals en un instrument de control d'estrangeria. I això no només és políticament indecent, sinó també jurídicament molt dubtós. També és bastant revelador que davant de qualsevol possible sobrecàrrega administrativa, la proposta de Vox no sigui reforçar els serveis, ordenar millors recursos o donar resposta a la realitat, sinó dir literalment que no es posin més mitjans, que no hi hagi reforços, que no hi hagi hores extres i que tot es tramiti amb el mínim possible. És a dir, primer exageren un problema, després proposen empitjorar la capacitat de resposta de l'Ajuntament. Brillant. Encara més, bona part dels acords que plantegen no són municipals, són una declaració ideològica sobre la política estatal d'estrangeria. Repatriacions massives, derogacions de normatives, prioritat nacional en ajudes... Tot això no és una proposta per governar millor. Això és una exhibició de discurs extrem per fer soroll, assenyalar col·lectius vulnerables i tensionar la convivència. Nosaltres aquí no hi entrarem. No farem servir aquest ajuntament per estigmatitzar persones ni per confondre deliberadament a la ciutadania, ni per convertir a l'administració local en una trinxera partidista. Decidim defensarà sempre una administració seriosa i rigorosa i ajustada a dret, que compleixi la llei, evidentment, però sense vulnerar competències ni discriminar o utilitzar el padró o els serveis municipals com si fossin una eina de persecució administrativa. Per tant, perquè aquesta moció és més propaganda que gestió, més soroll que solució i més obsessionada a assenyalar persones que a resoldre els problemes reals, el nostre vot serà en contra.
1: Molt bé, moltes gràcies. Pel grup del Partit Socialista, senyor Martín.
6: Aquesta moció parteix d'una visió simplista i alarmista d'un fenomen complex que requereix rigor, responsabilitat i sentit d'estat. Des del PSC Ripollet volem manifestar el nostre desacord. En primer lloc, cal recordar que aquest procés es desenvolupa dins del marc legal vigent. No estem davant d'una decisió arbitrària ni d'un mecanisme excepcional al marge de la llei. Es tracta d'una modificació reglamentària plenament vàlida, avalada pel Consell de l'Estat, que ha considerat que s'han respectat totes les garanties jurídiques necessàries. L'objectiu és clar: reduir la irregularitat administrativa, afavorir la integració social i reforçar la seguretat jurídica de persones que ja viuen entre nosaltres. En segon lloc, convé desmuntar alguns dels arguments que s'han utilitzat per generar preocupació. Regularitzar no significa fomentar el descontrol. Significa exactament el contrari. Significa identificar, significa registrar i incorporar al sistema persones que ja resideixen a Espanya, significa reduir l'economia submergida, augmentar la transparència administrativa i garantir que tothom contribueixi amb els mateixos drets i obligacions. És una política d'ordre, de responsabilitat institucional i de convivència. També és important explicar que aquest procés no és automàtic ni indiscriminat. Existeixen requisits concrets i exigents. Les persones sol·licitants han d'haver arribat a Espanya abans de l'1 de gener del 2026, acreditar una permanència continuada mínima i, especialment, no tenir antecedents penals. Per tant, és fals afirmar que qualsevol persona podrà accedir a la regularització sense controls ni garanties. Pel que fa a la suposada saturació dels serveis públics, no podem utilitzar la por a una hipotètica sobrecàrrega per justificar el bloqueig d'un procés necessari i legal, donat que el mateix procediment va preveure reforços extraordinaris de personal i de recursos materials per garantir una tramitació adequada de les sol·licituds. Els serveis municipals, aquests nostres concretament, que van participar en l'atenció a les persones que necessitaven fer aquest tràmit a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a Serveis Socials, es van organitzar de forma immediata per donar un servei de qualitat sense que això afectés a la resta de la ciutadania i així evitar col·lapses administratius. Per donar dades concretes, la primera setmana es va atendre a 273 persones, això és una mitjana de 45 persones per dia, i en total s'han atès a 376 persones. Aprofito per agrair i reconèixer la bona feina realitzada per tots dos departaments. A més, hem de recordar una realitat sovint oblidada. Les persones afectades per aquesta regularització ja viuen als nostres municipis, treballen en molts sectors de la nostra economia, escolaritzen els seus fills i formen part de les nostres comunitats. La regularització no crea una realitat nova, simplement ordena una realitat que ja existeix i la dota de seguretat jurídica. Finalment, aquesta no és una iniciativa minoritària ni partidista. La seva presa en consideració al Congrés dels Diputats va comptar amb 310 vots favorables i el suport de pràcticament totes les forces polítiques representades a la cambra, excepte Vox, el partit al que vostè pertany, senyor Hortas. Aquest ampli consens reflecteix la consciència compartida que cal afrontar aquesta situació amb solucions realistes, eficaces i respectuoses amb els drets humans. Per tot això, considerem que aquesta regularització extraordinària és una mesura positiva per al conjunt del país. Reforça l'economia, millora la cohesió social, aporta seguretat jurídica i contribueix a una millor convivència. En lloc d'aixecar murs administratius, hem de treballar per construir una societat més ordenada, més segura i més justa. Per aquests motius, votarem en contra de la moció.
1: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Hortas, sí, té la paraula.
10: Sí, hay varios puntos en los que puedo llegar a estar de acuerdo. Por ejemplo, que con la señora Sonia Martín, que habla de política de orden. Correcto, buscamos una política de orden. Primero los de casa y cuando los problemas estén solventados en casa, los siguientes. Luego, hablan también de vivir con dignidad. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad, pero volvemos a lo mismo, la prioridad nacional. Primero los vecinos de Ripollet, primero los vecinos de casa. Luego, hablan de economía sumergida. Los españoles también, por desgracia, debido a los altos impuestos que se están pagando a día de hoy, también se ven en la obligación, porque no llegan a fin de mes, de trabajar en este tipo de trabajos con economía sumergida. El señor Bayo hablaba de 140.000 personas que salían de España, pero la gran diferencia es que se sale picando a la puerta y con un reglamento en mano. No se está asaltando al país en el cual se va. En ningún momento hemos puesto en duda la profesionalidad del ayuntamiento, al contrario, lo que se estaba consiguiendo con toda esta generalización y regularización era precisamente desbordarles de faena y no atenderlo de una forma correcta. Y lo que queremos decir con esto es que se evite esa carga excesiva que han tenido, que han podido llegar a tener, y que no se haya llegado a trabajar a lo mejor de una forma totalmente certera. Nosotros hablamos en todo momento de un control de fronteras, y esto ayuda a que haya un control también en cuanto a la inseguridad que incluso los vecinos de Can Mas estuvieron quejándose, diciendo que la gran mayoría de personas que estaban delinquiendo eran los de siempre. A los de siempre se refieren con que son extranjeros, y eso no es que lo digamos nosotros, es que lo están diciendo los propios vecinos. En el propio municipio, datos policiales son que el 90% de los detenidos son reincidentes y en su mayoría extranjeros. Lo que está ocurriendo es una realidad, y este tipo de políticas que se están realizando por mediación del Partido Socialista evidentemente están afectando de una forma negativa a los vecinos de Ripollet.
1: Bueno, ¿algú vol dir alguna cosa més? No? Vale, doncs en principi s'ha fet el debat. Jo crec que està prou clar que la majoria d'aquest ple està en contra de la seva prioritat nacional, que per mi particularment és xenòfoba i és una vergonya. Li dic clarament, amb aquests dos adjectius, xenòfoba i vergonyosa. I per sort també al Congrés dels Diputats, que és on es debaten aquests temes, també els hi han dit. Per tant, aquesta moció no s'aprova amb els vots contraris del PSC, de Decidim i d'Esquerra Republicana, i els vots favorables de PP i Vox, i no s'aprovaria. Passarem al punt número 17, que és la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus de l'àrea metropolitana de Barcelona MB. Aquesta moció la va presentar en un primer moment Decidim Ripollet, però s'ha transaccionat amb aportacions també del grup socialista i d'Esquerra Republicana, i per tant és la moció ara mateix la presenten els tres grups. Té la paraula, senyora Calé.
4: Moltes gràcies. En primer lloc vull donar les gràcies per la proactivitat que ha mostrat l'Eva Herrera en fer-me arribar les propostes per transaccionar, i això m'alegra, la veritat. L'any 2024 aquest ple municipal va aprovar fins a dues mocions davant la necessitat d'actuar urgentment davant les mancances estructurals que pateix Ripollet en el seu transport públic, donada la nostra singularitat com el municipi més poblat de Catalunya sense connexió ferroviària. Ara fa un any es van dur a terme millores en la línia E4, especialment en hores punta. Aquestes mesures es van presentar com un pas endavant cap a un servei més digne. Tanmateix, la problemàtica del transport a Ripollet ha adquirit noves dimensions que requereixen una acció decidida i coordinada. Actualment, les persones usuàries pateixen de forma recurrent diferents greuges: saturacions de les línies en hores punta, amb manca de més freqüències en diverses línies de bus o dificultats en determinats recorreguts, com és el cas de la línia 620, manca de freqüències durant els caps de setmana i una reducció del servei durant el mes d'agost, la qual cosa limita el dret a la mobilitat del veïnat, i deficiències generalitzades pel que fa a la informació i atenció a les persones usuàries, fet que les deixa en una situació d'indefensió absoluta davant d'incidències, retards o alteracions del servei. Davant d'aquesta situació insostenible, la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment el Decret Llei 3/2026 de 21 d'abril de mesures urgents en matèria de transport públic, un mecanisme legal dissenyat per prorrogar i forçar la continuïtat de les concessions actuals del servei de bus. L'aplicació d'aquest decret llei a Ripollet significa a la pràctica blindar i cronificar l'actual model precari i infrafinançat, a més de postergar indefinidament el traspàs a l'AMB. Ripollet no canviarà un model de gestió caduc que ja no respon a les necessitats reals del territori per fórmules administratives d'urgència que només busquen evitar assumir responsabilitats. Allargar els contractes actuals mitjançant aquest decret llei és condemnar la ciutadania de Ripollet a seguir patint un transport de tercera. L'any 2021, la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona van acordar el traspàs de les línies d'autobús que connecten el nostre municipi en favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per integrar-nos de ple en el sistema metropolità. Per tant, cal no allargar la situació insostenible que pateix la ciutadania de Ripollet i fer possible aquest traspàs el més aviat possible. En aquesta línia, cal enfortir la taula de transport, l'espai de participació amb la ciutadania mobilitzada, dotant-la de més dinamisme, capacitat de proposta i decisió i programant de forma més clara els instruments de planificació local amb el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible que s'ha d'elaborar. A més, Ripollet necessita fer un salt qualitatiu en la seva capacitat de proposta i de control. El tribut metropolità que la ciutadania aporta anualment ha de traduir-se de forma equitativa en un retorn real en serveis públics de qualitat que ens equipari a la primera corona metropolitana. Per aquests motius, els grups municipals de Decidim Ripollet, PSC i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al ple de l'Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig a l'aplicació de les mesures de pròrroga o continuïtat forçosa previsibles al Decret Llei 3/2026 de 28 d'abril sobre les línies de bus que donen servei a Ripollet. Segon, instar a les administracions competents a garantir que l'aplicació de les mesures de pròrroga o continuïtat forçosa previstes al Decret Llei 3/2026 de 21 d'abril tinguin un caràcter estrictament transitori i no retardi les actuacions necessàries per millorar el servei de transport públic a Ripollet. Tercer, es demana a la Generalitat i a l'AMB un compromís ferm i dates clares per fer efectiu el traspàs de la gestió de les línies. Quart, reclamar que el futur decret o conveni de traspàs efectiu a l'AMB vagi acompanyat d'una dotació econòmica extraordinària que reverteixi el deute històric amb el nostre municipi. I cinquè, traslladar aquests acords a la persona titular del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, a la presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la plataforma Busos, a les associacions veïnals de Ripollet i a l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al posicionament dels grups pel grup del Partit Popular.
2: Por parte del Partido Popular, en lo que es la parte expositiva de la moción, en la primera parte, pues estamos más que de acuerdo. Es una buena fotografía, una buena explicación del punto en el que estamos, el mal punto en el que estamos todavía aquí en Ripollet con el tema del transporte. En la segunda parte de la exposición de motivos, tengo que reconocer que cuando uno tiene un micro y es político, pues es que es muy difícil resistirse a comentarlo, porque claro, la Generalitat de Cataluña dice, ha aprobado recientemente un decreto en abril de mesuras urgentes en materia de transporte. Claro, es una tentación explicar aquí cuánto dinero tiene la Generalitat para unas cosas y cuán poco para otras, por ejemplo, para que funcione bien el transporte en Ripollet. Pero uno ha de morderse la lengua porque aquí, precisamente aquí en Ripollet, llevamos 40 años de gobiernos de izquierdas y en absoluto, para nada, ninguno de los partidos que ha gobernado ha hecho su parte en este problema. Solamente dos cosas que podemos ver a poco que pasemos por Ripollet. El urbanismo, en estos 40 años, nos ha dejado unas calles que para nada han tenido en cuenta que nuestro transporte es el autobús. Es que no pasan los autobuses, es que es así de fácil. Tenemos un ayuntamiento que ha dejado en 40 años que tengamos unas calles en que no pasa el autobús. Dios quiera que no necesitemos que pase también un coche de bomberos, porque vamos a tener problemas. Y en segundo lugar, algo que también es muy claro, en estos 40 años, sabiendo que nuestro transporte es el autobús, tampoco hay ningún lugar que los ripolletenses podamos decir, bueno, pues aquí está, aunque sea una modesta estación de autobús, tampoco. Por lo tanto, estamos entre Pinto y Valdemoro en el peor sitio posible. Pero ahora, pretender además que los vecinos se crean que la solución depende de que en un pleno municipal, precisamente el nuestro que estamos en esta situación, le demos instrucciones a nada menos que a la Generalitat y a la Área Metropolitana, quién tiene que llevar el tema de autobuses, cuánto dinero tienen que poner y cómo tienen que resolverlo, yo creo que todo el mundo que nos escucha entenderá que no es ni medianamente razonable. A los vecinos de Ripollet, si les escucha, lo que realmente les importa es que el servicio funcione. No importa tanto quién tenga la competencia. Lo que les importa es que funcione de una vez y que lo haga desde ya y de una forma eficiente. La ventaja es que los vecinos, cuando se sientan engañados, vienen aquí y lo dicen, ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Lo han hecho en otros temas. Yo supongo que lo harán otra vez. Y de la misma manera que los vecinos saben, cuando algo los molesta, cuando se sienten engañados, qué tienen que hacer, desde el Partido Popular indicar que el ayuntamiento también sabe lo que tiene que hacer cuando alguien, cuando un problema tiene que resolverse. Saben también, igual que los vecinos saben venir aquí, el ayuntamiento sabe lo que tiene que hacer. Y lo que queremos del Partido Popular es que lo haga, por la situación tan grave que nos encontramos con el transporte público. Por esa razón, la posición del Partido Popular será la abstención.
1: Moltes gràcies. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Blindar el mapa de transport actual durant els pròxims 8 anys cronifica unes concessions dissenyades a principis de segle que no responen a la realitat urbana actual. Esquerra Republicana de Ripollet entenem que aquesta pròrroga no pot ser un simple continuisme, sinó que s'aprofiti no només per fer les noves licitacions, sinó també per auditar les empreses actuals concessionàries, posar indicadors de qualitat i millorar les freqüències i els serveis. Per tant, demanem que es procedeixi al traspàs efectiu d'aquestes competències a l'AMB, tal com estava planificat. Aquesta transició no s'ha de veure frenada per la pròrroga general, al contrari, reclamem que el mapa de serveis metropolità s'implementi de manera immediata durant aquest període transicional, garantint en tot moment l'aportació econòmica corresponent que ja estava prevista per a la seva execució. I per aquestes raons ens hem sumat a aquesta moció. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Pel grup de Vox.
10: Votaremos abstención.
1: Moltes gràcies. Pel grup del PSC. Senyora Rea.
0: Hola, bona tarda de nou. Primer, si em permet el grup promotor de la moció, senyor Dieguez, per Ripollet passen tots els autobusos. Passen dos autobusos articulats. Els carrers són amples perquè puguin passar. Vale? Si no, es pot passar qualsevol dia i ho mirarà. I també passen autobusos, passen bombers i passen ambulàncies. No hi ha cap problema en els carrers, per sort. Bona tarda de nou. Com a regidora de mobilitat i transport urbà, a més de veïna que utilitza el transport públic, vull començar deixant una cosa molt clara. El transport públic a Ripollet no és un debat menor ni una qüestió accessòria. A més, ningú en aquesta sala em trobarà mai defensant un model de transport que no tracti a Ripollet com es mereixem. És una qüestió de drets, de cohesió territorial i de dignitat per a la ciutadania. La realitat del nostre municipi és ben coneguda per totes. Som el municipi de 40.000 habitants sense connexió ferroviària pròpia. Un dèficit estructural que condiciona enormement la mobilitat diària de milers de persones que es desplacen per motius laborals, educatius, sanitaris i o d'oci. I això no es resol amb bones paraules, sinó amb gestos puntuals. Es resol amb decisions, recursos i voluntat política real. Des del govern municipal del PSC i des de la responsabilitat que tinc com a regidora, he treballat intensament des que vam arribar al govern al juny del 2023 per situar aquesta problemàtica allà on toca, a les taules de decisió davant la Generalitat i davant de l'àrea metropolitana. No ens hem limitat a reclamar ni hem passat a l'acció. I ara mateix no entraré en nosaltres hem fet més, vosaltres hem fet menys, però les accions sobrepassen les paraules i les dades d'aquests anys ho demostren. La línia Express E4 hem aconseguit una millora històrica de la freqüència en els dies laborals. En hora punta, els autobusos passen cada 6 minuts i la resta cada 9 minuts, oferint un servei equivalent a la línia d'un metro. Hem ampliat l'horari nocturn afegint expedicions tant de sortides des de Ripollet com des de Barcelona. A més, els dissabtes ja passen tot el dia cada 30 minuts per cobrir les franges horàries amb més demanda. I respecte al mes d'agost, el servei comptarà amb més freqüència, consolidant una millora que ja vam activar l'any passat. Sabem que els diumenges i festius s'ha de millorar i aquestes són les reivindicacions que sempre li seguim fent i li continuarem fent al departament. Perquè fa l'any 6-20, cal recordar que el recorregut que ara es critica el van canviar vostès quan governaven. Tot i així, nosaltres no ens girem d'esquena. Estem treballant activament perquè reverteixi part d'aquest trajecte i millorar la connectivitat amb el veïnat. Hem millorat també la freqüència de la línia 648, capdalt per a la comunicació entre del nostre jovent amb la universitat. I fruit d'aquesta feina de negociació discreta i exigent, rebrem una aportació econòmica que es destinarà a la millora de la línia 648 i la línia B5, que és la connexió directa amb Sabadell. Totes aquestes millores s'han aconseguit només en 3 anys. També, arrel de la moció que es va presentar el 2024, s'han obert espais de participació amb el teixit veïnal i la plataforma Busos amb la constitució de la Comissió de Mobilitat, que a més d'aquesta plataforma i de veïnal personalment, estan entregats tots els grups polítics d'aquest consistori. Ara bé, també cal dir una veritat amb tota honestetat, eh? Aquesta moció que ens presenta avui a la Decidim no respon únicament a una preocupació legítima pel transport, que podria ser-ho. Respon clarament a un taxitisme i a una oportunitat política calculada per a aquest precís moment. L'oposició aprofita el debat tècnic al voltant del Real Decret Llei de la Generalitat per obrir una esquerda política intentant gesticular davant les retallades històriques del període d'estiu que nosaltres precisament estem reventint en fets reals. El Frente presenta aquesta moció és perquè volen que es permeti ocupar un espai de reivindicació o volen desplaçar el focus de la feina rigorosa i els avenços que està fet aquest govern. Si no és així, així és el que sembla. De fet, el representant seu que està a la Comissió de Mobilitat ens va dir que presentarien aquesta moció i li vam dir que ens la passaria per consensuar-la. No va ser, en aquell moment no ens la va passar, però nosaltres sí que hem fet proactius, hem arribat a un acord. Ja sé que la seva resposta serà que la nostra obligació era trucar-vos i arribar a aquesta consensuació, com s'ha fet en altres mocions. I sap, el que no podem fer és convertir una necessitat vital de ciutat en una eina de confrontació partidista. El que necessita Ripollet no és un oportunisme del qual ja estan acostumades, sinó una feina sostinguda amb negociació i resultats concrets. Per això, perquè el nostre compromís amb Ripollet passa per davant de qualsevol color polític, votarem a favor d'aquesta moció. Votarem a favor perquè compartim el fons de reclamació, la integració definitiva i calendaritzada de les línies de bus a l'AMB. És una copa pendent del 2021, on vostès van fer grans titulars d'un conveni que ja s'havia signat, del qual mal ha existit. Però és veritat que ja no s'han admès més dilacions. Compartim que aquest traspàs ha d'anar acompanyat d'una dotació econòmica extraordinària que reverteixi el dèficit històric i garanteixi un servei excel·lent i respecte a les eines legals de la Generalitat, entenem que la continuïtat forçosa de les concessions només pot ser una mesura transitòria per evitar que el servei quedi desemparat. Mai una excusa per cronificar la precarietat que tenim. I així li vam fer saber al Departament de Mobilitat a la reunió que vam tenir amb ells a principi de mes. Votem a favor, però qualsevol iniciativa que sumi per aconseguir un servei digne per als nostres 40.000 habitants comptarà sempre amb la nostra implicació. Continuem defensant els interessos de Ripollet davant de totes les administracions competents amb rigor i responsabilitat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Aleshores, aquesta moció sí que s'aprovaria amb els vots favorables del PSC, decidint... Ai, perdó, té la paraula. Perdó, no l'havia vist.
4: Gràcies. Bueno, el senyor Diegues, la veritat que no contestaré gaire perquè no... Sembla que no... Sempre ens presenta aquí, no? Bueno, unes situacions catastrofistes que res tenen a veure amb les realitats i quan s'han d'aportar doncs solucions o idees en els espais que toquen, jo crec que en la taula no n'ha aportat, però vaja, no hi estic participant i no puc parlar, però crec que no, i tampoc n'ha fet aquí cap, o sigui que bueno, no val la pena. I després, doncs, Eva, és que no volia entrar en aquestes coses perquè la veritat que és que sempre és el mateix. Penso que no t'ha faltat una miqueta d'autocrítica amb la teva exposició. Si de la taula de participació s'aixeca la plataforma que és el gruix, no? El gruix d'aquesta taula i és les veïnes i veïns i no els que tergiversem i fem polítiques, segons tu, alguna cosa està passant. Llavors, si no es fa autocrítica sobre això, a mi em sap greu, la veritat. I ja està, és que el que importava és que tirem això endavant, hem acceptat les coses, nosaltres era una mica més contundent tot, ho hem matitzat perquè no tingueu problemes amb els vostres amics, ni de la Generalitat ni de l'AMB, i ja està, tirem endavant, però fem una miqueta d'autocrítica també. Tres anys després encara no pots estar dient que no sé què, és culpa nostra, ja no cola.
1: Molt bé, doncs jo crec que s'ha fet el debat. S'aprova la moció amb els dos favorables del PSC, decidint Esquerra Republicana i l'abstenció de Partit Popular i Vox. I passaríem ara al punt número 18 de precs i preguntes. Senyor Díguez, té la paraula.
2: Sí, solamente hablar sobre 5 puntos. Uno de ellos es sobre la piscina municipal. Creo que quedó bien claro aquí el año pasado todos los problemas que nos presentaban los vecinos. A recordar el tema de que no se podía pagar en efectivo, el tema de que bueno, faltaba arreglar o un mejor uso del vestuario, de las duchas, sobre todo para el tema de los menores, y luego el tema de los horarios. Con la experiencia que ya se tuvo el año pasado, con las quejas que seguimos teniendo, la pregunta desde el Partido Popular es si ante esa experiencia y ante un nuevo año se ha mejorado, se va a cambiar algo para que el uso de las piscinas municipales sea mejor para el conjunto de los vecinos de Ripollet. Insisto, la pregunta es si se va a mejorar y se va a cambiar algo de lo que tanto se quejaban los vecinos el año pasado. En segundo lugar, Es una obviedad absoluta que estamos ante unos días de un fuerte calor. No nos consta que se haya puesto en marcha la fuente que tenemos aquí tan cerca del ayuntamiento y de que se suponía que era uno de los puntos frente precisamente a las olas de calor. Queríamos saber si se va a poner en marcha y por qué razón no se ha puesto en marcha todavía. En tercer lugar, también aquí al lado, es que es la calle del ayuntamiento. Este mes

0: que está, esa parte está descuidada de limpieza y de poda, porque cuando las personas van a coger el coche, tienen que ir por la carretera.
1: ¿Se refiere a la calle Sarrià de Ter?
0: Sarrià de Ter, sí. Vale. En segundo lugar, ¿cuándo el ayuntamiento va a llamar la atención a la compañía de aguas para que termine la faena que hace? Porque nada más va dejando zanjas y agujeros, enceras, calles. Por ejemplo, Tamariz 104, que lleva ya 2 meses sin tapar. Y en la calle Pau Casal, enfrente de la fábrica de los canalones, allí también han abierto agua, han abierto zanja, han puesto tubería y han dejado con tierra. Es decir, y porque no me ha dado más vueltas por el pueblo, seguro, pero obra que empiezan, obra que no terminan. Y habría que decirle algo, digo yo. Y otra cosita. He observado que mandan personas para que miren los parques y miren las deficiencias que hay. Pues miran, pero no se arreglan las deficiencias de los parques. Eso también había que... Parque en general, ¿eh?
1: Por favor, ¿te puedes pegar? Es que no sí, aquí sí. Con los ventiladores y el ruido del fondo, o subes el volumen, o es que no nos enteramos, de verdad. Yo pues, te lo tengo que decir claramente, porque hay 8 ventiladores en la sala para tener un poco de fresco. Espera, y es que o subes el volumen o es que no nos enteramos. Yo no me estoy enterando, bueno, de la última no me he enterado de nada, de verdad. Bueno, simplemente mira, te pido, por favor, que subas el volumen y ya está.
0: He observado que en los parques van gente mandada por el ayuntamiento para que mire la deficiencia del parque. Pero pasan meses y la deficiencia del parque sigue igual. Lo he observado en varios parques. Solamente era esto. Muchas gracias.
1: ¿Mes paraules? ¿Arguiris, sí?
2: Sí, a ver, en relación a la piscina, que también se ha comentado antes, nosotros tenemos un ruego y es que se instalen velas tensadas para las zonas donde da mayor índice de calor, mientras están haciendo cola las personas, sobre todo los que van con niños, que se evite sufrir el calor que se está viviendo, ya que esto pues ayuda también a bloquear la radiación solar. Y luego, por otro lado, antes se ha dicho, se ha preguntado, nosotros lo que más que preguntar es que si se valora el hecho de aperturar la piscina en los horarios en la cual ahora está cerrada, sobre todo por la demanda que está habiendo a nivel municipal. Y por último, nos han llegado quejas de las tapas de los contenedores de orgánica de la calle Sarrià de Ter, que hay muchas de ellas que están rotas y con el calor hay muchísimo olor que sube a los pisos y está habiendo pues problemática en cuanto a malos olores. Gracias.
1: Per part de Decidim.
3: Hola, bona tarda. Començo jo amb dos precs. Recentment, representants sindicals d'Urbacer van contactar amb nosaltres per traslladar-nos temes que els preocupen. Per una banda, ens van informar sobre 2 acomiadaments que ens han produït recentment i que, segons ens van traslladar, han enrarit l'ambient de treball. Sabem que aquestes qüestions laborals formen part de l'àmbit de responsabilitat i competència de l'empresa, ja hi ha en marxa els procediments laborals al respecte, però també entenem que l'Ajuntament no necessàriament s'ha de quedar de perfil. A més, estem parlant de contracte de major import econòmic que té l'Ajuntament i que els treballadors realitzen un servei molt necessari per la ciutat. Per això, demanem a l'Ajuntament que vetlli per les condicions laborals adequades dels treballadors i pels seus drets i que faci un seguiment de la situació. A més, ens van traslladar algunes situacions que afecten la qualitat del servei i que caldria revisar per assegurar-nos del correcte compliment del contracte. Alguns exemples que ens van comentar. Per exemple, la recollida de voluminosos realitzada per un únic operari, quan haurien de ser 2 com a mínim, maquinària de Ripollet que es fa servir en d'altres municipis o un cert desordre en la planificació del torn de nit que afecta la qualitat del servei. Un exemple de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé, el tenim en aquest Sant Joan, per exemple, es va informar poc i tard sobre l'avançament de l'hora de recollida de les escombraries i, a més, no es van fer els reforços que tocaven per atendre les incidències que es podien derivar d'això. Per aquest motiu, ahir i encara aquest matí, es veien moltes bosses pels carrers de Ripollet. Ens consta que també s'han reunit amb vostès per fer-vos arribar la seva preocupació, tant pel que fa als acomiadaments com per la prestació del servei. Per aquest motiu, els hi preguem que hi per inatenció, vetllin pels treballadors, comprovin que el funcionament del contracte és com ha de ser i que ens pugui mantenir informats a l'espai que considerin adient, tant a nosaltres com als representants sindicals, de qualsevol novetat que pugui ser d'interès. Això per un costat. L'altre prec que tinc és sobre una veïna del carrer Balmes de Ripollet. Volem fer un prec en relació a la petició d'una veïna del carrer Balmes, que ja coneixeu prèviament també, per diversos escrits que ella us ha fet arribar i també al síndic, i dels quals no han obtingut resposta. Es tracta de la queixa pel mal estat, insalubritat alarmant i deficient conservació del paviment que fa que el carreró situat al carrer Balmes 25-27 estigui en unes condicions intolerables. Sabem del cert, i el govern també ho sap, que aquest espai darrere de casa d'aquesta veïna és privat, però que sigui un espai privat no és escut per no fer res. L'Ajuntament té l'obligació legal de vetllar per la salut pública de Ripollet. Per tot això, instem a l'equip de govern a posar-se en contacte amb la propietat i exigir una neteja necessària i, si no és possible, en un curt termini de temps, iniciar una execució subsidiària per motius d'urgència sanitària, enviant la brigada municipal a netejar l'espai de forma immediata per protegir la salut de les veïnes afectades, passant posteriorment el cost d'aquestes tasques al propietari legal del solar. Per altra banda, tenint en compte que aquesta veïna ha sol·licitat una reunió en diverses ocasions amb l'alcalde sense èxit, preguem que se li doni resposta de forma immediata, també.
4: Gràcies. Val, doncs jo també tinc un parell de cosetes, de qüestions. Fins avui no hem vist que s'ha publicat cap informació sobre els refugis climàtics municipals per a l'estiu 2026. I després d'un any no hem vist cap novetat, excepte l'obertura de la biblioteca, que tenint en compte que el casal d'avis està tancat per reformes, doncs no podia ser menys. Al setembre de 2025 vam presentar una moció amb aquests acords. Primer, que l'Ajuntament constitueixi un grup de treball transversal per a planificar i habilitar refugis climàtics. Segon, assegurar que l'estiu de 2026 es comptessin amb més refugis climàtics a l'interior i a l'exterior i que les fonts transitables estiguessin en funcionament amb un correcte manteniment. Tercer, que en base a les necessitats detectades elaborés un pla d'inversions per a fer-les efectives. Quart, consignar partides pressupostàries per a l'exercici 2026 destinades a l'habilitació de refugis climàtics per aquest estiu, així com per la climatització d'equipaments municipals i educatius que ho requereixin. Cinquè, donar compte de tots aquests acords. És una moció que no va prosperar perquè l'equip de govern hi va votar en contra amb l'argument que ja s'estava treballant al respecte. Quines de totes aquestes mesures s'han dut a terme? Perquè amb el que s'ha publicat avui doncs no es veu tota aquesta feina, sincerament. No s'ha ampliat la xarxa ni tenim les fonts transitables en funcionament de moment, ni s'ha treballat per millorar les condicions dels equipaments municipals que es fan servir pels casals d'estiu, el que reflexa una falta de planificació i gestió, i ja l'excusa de culpar a decidir, com he dit abans, està trillada i ja no cola, no? I després, per una altra banda, ara fa un any s'aprovava la moció per l'adhesió i el compromís amb el Pacte Nacional per la Salut Mental de Catalunya, amb una sèrie d'acords dels que volem saber en quin punt s'està, no? En primer lloc, adherir-se al Pacte Nacional per la Salut Mental de Catalunya i reconeixeu com a marc de referència estratègic, entenem que aquesta sí que s'han adherit. En segon, comprometre's a incorporar la perspectiva de salut mental en totes les polítiques municipals, especialment aquelles que afecten els col·lectius més vulnerables a aquesta problemàtica, i a impulsar accions que en promoguin la protecció. Quines mesures s'han dut a terme per incorporar la perspectiva de salut mental? Tercer, impulsar en col·laboració amb els serveis sanitaris, socials i educatius del territori un pla local o comarcal de salut mental i benestar emocional en participació dels diferents actors i col·lectius afectats. En quin punt està aquest pla local o comarcal? Quart, promoure entorns locals saludables i protectors a través d'actuacions culturals, esportives, educatives i en l'àmbit de la salut que contribueixin al benestar emocional de tota la població, amb especial atenció als infants, joves, persones grans i col·lectius vulnerables. Quines han estat aquestes actuacions? Cinquè, impulsar accions de formació i sensibilització sobre salut mental i estigma adreçades a professionals municipals, agents socials i la ciutadania en general. Quines han estat aquestes formacions? Sisè, instar els departaments de la Generalitat de Catalunya amb acció territorial en l'àmbit de la salut mental a crear o millorar espais de coordinació territorial amb la participació del món local, prenent com a referència les taules territorials de salut mental existents. Quina resposta han obtingut? Setè, insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a millorar el finançament de les accions orientades a prevenir, atendre i recuperar la salut mental de la població. Quina resposta han obtingut de part de la Generalitat de Catalunya? I també instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'obertura d'una línia d'ajuts als ens locals adherits al Pla per la Salut Mental per a poder disposar de recursos i eines per a la seva implementació en els municipis. Quins han estat aquests recursos obtinguts? Preguem que ens facin arribar resposta punt per punt i de manera detallada de totes aquestes preguntes. Gràcies.
1: Alguna pregunta més? No?
5: Els regidors i regidores que algú vulguin contestar. Algun tema? No?
1: Vale. Jo contesto algunes qüestions que s'han formulat. Respecte a la piscina municipal, agrupo les preguntes de Vox i PP que feien respecte a la piscina municipal. Efectivament, aquest any no es poden utilitzar els vestuaris. Com bé sabut, estem en una obra molt important del poliesportiu i els vestuaris són pocs i són pels abonats que van fan ús de les instal·lacions, i si tinguessin oberts aquests vestuaris per tenir la piscina, els nostres abonats no podrien fer servei. Per tant, és incompatible el fer ús del poliesportiu de forma normal amb obrir aquests vestuaris per les persones que venen a fer ús només de la piscina. No hi cabríem, no tindríem ni taquilles suficients, i fins que no estigui acabada tota l'obra no es podrà fer. Això no es podrà fer. El tema de les ombres al camí ho mirem, és un tema realment important. Mirarem aviam què es pot fer, si hi ha alguna possibilitat tècnica de fer alguna cosa per posar aquestes ombres. Respecte als horaris, els mantindrem, ja ho han dit, i ja ho vaig explicar l'any passat. Si vol, li puc tornar a repetir exactament el mateix argument que ja li vaig donar l'any passat, perquè això ja s'ha explicat en aquest ple. És que això, vull explicar-ho totes les vegades que vulgui, però és un tema que ja es va explicar l'any passat perquè es tanca, i s'ha explicat a les xarxes socials i s'ha explicat a tot arreu perquè es tanca al migdia. Per tant, està més que explicadíssim. La font de l'Ajuntament, si es posarà en marxa, no es posarà en marxa i no es podrà posar en marxa tot el ràpid que ens agradaria. És una font que s'ha fet un projecte, que justament aquest dilluns aquesta font s'aprova el projecte de forma definitiva a la Junta de Govern, l'aprovarem aquest proper dilluns, i a partir d'aquí començarem la licitació d'aquesta obra. És una obra que s'ha hagut de refer i es refarà tota la font, el sistema de funcionament que tenia no servia, no és per donar culpes a l'anterior govern, és un tema tècnic. Jo entenc que el regidor i l'alcalde anterior, ell no en sap de fons, li van dir que la millor forma de fer la font era com s'havia fet, al igual que la font de primer de maig, i és un sistema que no funciona. No és un sistema bo i és un sistema que no poden garantir la qualitat de l'aigua. No és un tema polític, és un tema tècnic que no es va buscar la millor solució en aquell moment. I ara ja s'han vist, també és veritat que va passant el temps i es va veient el que està passant en altres municipis, i aquest tipus de fonts es posen en funcionament però es tanquen. Ara mateix Cerdanyola la tenia tancada i molts municipis els està passant el mateix. Per tant, aquest tipus de fonts amb aigua recirculada no funcionen i no donen la qualitat de servei que haurien de donar i la qualitat de l'aigua. Per tant, el que s'està implantant són models nous, que són els que està implantant Barcelona, que és amb aigua corrent, amb un pulsador, i els nens tindran jocs per jugar, li donaran el pulsador, i quan li donin el pulsador sortirà l'aigua. És una aigua clorada, aigua sanitària, aigua totalment de salut, vale? que no tindrem cap problema de salubritat i no correrem cap risc. Però el que no farà aquest Ajuntament, i crec que també ho vaig explicar i ja s'ha explicat anteriorment, és obrir una font sense les garanties sanitàries, i per tant ara mateix s'aprova el projecte primer de la font del riu Ripoll, ho hem explicat avui també en una roda de premsa, aquest dilluns es licita i el més aviat possible estarà en funcionament, i després farem la font de primer de maig. Si tot va bé, durant aquest any estaran fetes les fonts, estaran fetes les obres. Són les importants, dit de memòria, perquè ho hem vist aquest matí, de més de 160.000 euros cada font costa fer aquesta obra, perquè s'ha de refer tota la font. Les volem posar en marxa, però és un cos important. Hem hagut de fer unes modificacions de crèdit que es van aprovar fa ara molt poc temps, crec que almenys fa un mes i poc, i escaig, es van aprovar aquí en aquest ple amb la incorporació de modificació de crèdits, i des del moment que tenim els recursos econòmics per poder fer aquestes obres, les estem licitant i les estem treballant. Però això és com estan aquestes fonts. Respecte a les llums del carrer Balmes, crec que ja funcionen. Podria ser també perquè, com tothom està veient, ja estem canviant totes les llums que faltaven per canviar, les llums des del municipi, aquells 1.200 punts de llum que van dir que faríem, això ja s'està fent, i l'empresa està també millorant els quadres elèctrics, està treballant amb els quadres, amb els 62 quadres elèctrics que s'havien de millorar, estan fent aquesta feina, i és probable que amb l'impàs de fer aquestes obres pugui haver alguna desconnexió d'alguna llum de forma temporal, perquè estan els operaris treballant, perquè Ripollet serà una de les ciutats més grans de Catalunya amb totes les llums 100% LED, i això està passant ara mateix i estem ja amb l'obra en marxa. Respecte al tema de basures, escombraries que dia el senyor Diegues de Molí d'Engesta número 16, prenent nota, avisarem a Urbaser, prenent nota, i també amb el tècnic de residus ho mirarem. Després, respecte al que dia el senyor Manuel de Sidín, carrer Sarrià de Ter, zona Sintermetal, té raó, està en mal estat el tema dels parterres, el tema de les plantes aquelles, té tota la raó, no ens agrada com està, i estem esperant perquè allà tota aquella zona, en breu explicarem que es reurbanitza. Tota aquella zona de Sarrià de Ter, ara després li dono la paraula quan acabi, tota aquella zona de Sarrià de Ter es reurbanitza perquè ja estem, i ho comunicarem en les properes setmanes abans de vacances, durant el mes de juliol, com quedarà tot el tema de Sarrià de Ter, perquè ja ho tenim molt encarrilat, portem anys de feina treballant pel projecte de Sarrià de Ter. És un local i uns terrenys que eren privats, que s'han venut, hi ha una empresa que ja ho està desenvolupant, i en breu podrem explicar, quan tinguem ja totes les aprovacions més encarrilades i més formals, que seran en les properes setmanes, explicarem allà in situ com anirà tot aquest projecte, però és un projecte molt important, molt volgut, que generarà molts llocs de feina, però que explicarem en el seu moment amb tot el detall que cal, perquè encara hi ha temes jurídics pel mig que hem d'acabar de concretar, i fins que no ho tinguem tot lligat i ben lligat no ho farem públic i no ho explicarem. Però ja li avanço que tindrà una millora molt important. Esperi que acabo i després té el seu torn. Sorea, igual que FEC Sandesa, fan les seves obres, nosaltres els hi podem fer requeriment, però no són obres de l'Ajuntament, nosaltres fem requeriments perquè les tanquin, però són ells qui les han de tancar. Després, el tema de piscina ja ho hem comentat, i decidim... li volia comentar el tema d'Urbaser, que crec que és un tema prou important per comentar-li. L'Ajuntament va tenir una reunió, jo expressament vaig tenir una reunió amb el comitè, no és la primera reunió que tinc amb el comitè, de fet van tenir una trobada allà per la negociació del comitè, que això no ha transcendit que hi havia un problema en la negociació del comitè, i gràcies a la intervenció del govern es va reconduir la situació i van poder negociar un conveni col·lectiu que és l'actual, i això va ser gràcies a la intervenció d'aquest govern que va reconduir la situació entre la direcció i els treballadors i treballadores de Urbaser, per demandes dels propis treballadors que ens ho van venir a demanar i van fer aquesta gestió per reconduir la situació, i al final van pactar aquest conveni. En el cas que ens ocupa és un cas radicalment diferent, i aquí hi ha dues posicions, hi ha la posició dels treballadors que han acomiadat i la posició de l'empresa, que té uns motius, sembla ser prou forts, per fer aquest acomiadament sense cap indemnització, o sigui, no els han indemnitzat. Vale? Ara són els treballadors els que hauran de lluitar pels seus drets amb un judici i intentar demostrar que el que diu l'empresa que han fet, que són fets molt greus, no ho han fet. Però l'empresa ens diuen que tenen totes les proves de que ho han fet. Totes les proves. Això és el que ens diu la direcció de l'empresa. Però nosaltres com a Ajuntament hem parlat amb les dues. I em vaig comprometre amb els treballadors en parlar amb la direcció de l'empresa i també ho vaig fer. I el que manifesta és que tenen totes les proves i que poden anar a un judici tranquil·lament perquè ho tenen tot enregistrat i totes les proves del que han fet aquests treballadors. Per tant, és un tema privat de treballadors i empreses amb el qual l'Ajuntament no ha d'entrar, i crec que aquest ple no ha d'entrar. És un tema privat de treballadors i empreses, i ells ja hi haurà un jutge aquí del laboral que serà el que dictaminarà si l'acomiadament és procedent, improcedent, o si és un acomiadament just sense indemnització, que és el que han tramitat ara mateix en aquests dos treballadors del torn de nit d'Urbaser. Per tant, nosaltres aquí no entrem, i sí que es fiscalitza el servei, òbviament, sempre es fiscalitza, i li agraeixo el que ens ha dit perquè ens serveix per poder comentar-ho també amb els tècnics, amb el regidor, que ja ha pres nota, per poder-ho comentar i veure això que ha dit de que dels voluminosos i altres detalls, el que està passant. Però bueno, això segurament venia passant de fa molt de temps, no ho han dit i ho han dit ara també com una revenja cap a l'empresa. Bueno, no passa res, són temes normals dels treballadors, ho mirarem, però nosaltres no entrarem en un debat de si té raó el treballador o té raó l'empresa. Això ho ha de dir un jutge i no l'Ajuntament. Això vull que quedi molt clar. Respecte al tema del passatge del carrer Balmes, que vostè comentava, Bueno, és un tema recurrent que suposo que ja també els hi va arribar quan vostès governaven, em consta, d'acord? I la situació és exactament igual que la que teníem vosaltres fa 5, 6, 7, 8 anys i fa 10, 15 anys, perquè allò és un passatge que tothom sap que és privat. Jo li he dit personalment a molts veïns que m'ho han dit que vinguin aquí a l'Ajuntament i li ensenyem, tenim la nota simple del registre, també els hi vaig dir que anessin a buscar la nota simple del registre perquè deien que era de l'Ajuntament i tenim tota la informació, la té l'Ajuntament i no hem volgut mai venir a veure la nota simple. Jo ja sempre els he dit, perquè sempre diuen que és de l'Ajuntament. I ells saben que no és de l'Ajuntament, perquè allò no és un privat, és de molts privats amb particions petites, amb 8%, 10%, 12%, i tenim noms i cognoms de tots ells, dels particulars que estan allà. Alguns, per cert, que ja no hi són, perquè ja han traspassat, ja no estan en aquest món. Alguns d'aquests propietaris ja ni hi són. Per tant, és un tema bastant complex, d'acord? És un tema bastant complex. I no tenen hereus tampoc, o sigui, que han venut les cases, ara són d'altres. Bueno, és un tema que s'ha de posar una mica d'ordre, però són ells els propietaris d'aquests baixos, els propietaris del passeig aquell, i són ells qui ho han de mantenir i ho han de netejar, no és l'Ajuntament, són ells. Nosaltres sí que els hi podem fer un requeriment a aquests 10-12 propietaris que n'hi han perquè ho facin, però no és una qüestió de l'Ajuntament, és un tema privat, com bé saben, perquè això me'n consta que quan vostès governaven també els hi van fer saber, els hi van demanar i ho porten demanant fa molt de temps, i l'anterior govern, vostès mateixos, tampoc mai els hi van fer cas. O sigui que no és un tema d'ara, és un tema que ja porta cua. Estem a la
6: crec que més o menys la resta de preguntes que no s'han contestat les farem per escrit, sobretot el tema de la salut mental que comentava la senyora Caler, que sí que tenim informació, i la resta, si ens hem deixat alguna cosa, ho contestarem per escrit. I ara, per al·lusions, comencem per Vox i després per vostè. Vox ja no? Per vostè?
3: El tema d'Urbacer, evidentment, tot és interpretable i això ho decidirà un jutge en un jutjat, per suposat. El que volem posar de manifest és que això ha sigut com la gota que ha vessat el got. Llavors, totes aquestes coses que ens van explicar en hora i mitja de conversa que vam tenir, doncs instem a l'Ajuntament a que faci un cop d'ull. Vosaltres sou el qui té el contracte, estan fent un servei, mirem a veure què està passant. Investigar, mirem, a veure... Vosaltres teniu els recursos, ho podeu fer. És això el que instem a mirar. I el tema de la veïna, evidentment, aquesta dona té el superpoder de la paciència, vamos, segur, però vosaltres podeu fer una execució subsidiària o no? Com a mínim per intentar començar alguna cosa, algun fet per a aquestes dones, clar, per a aquests veïns. Alguna cosa es pot començar a fer, perquè si hem d'esperar a que els morts i els hereus es posin d'acord i no sé què, pues, aquesta gent ho està patint, perquè tenen les finestres just al mateix carrer. Era això.
1: Ja li he comentat el tema d'Urbacer, que hem pres nota i mirarem el que està passant. Ja l'he comentat abans a la meva intervenció. I el tema d'aquest carrer del passatge, com li he dit, és un tema privat, han de fer els privats. Nosaltres podem fer un requeriment, com bé ha dit, perquè ho netegin ells, però això qui ho ha de mantenir, asfaltar, no és només netejar, és asfaltar, està en un estat que requereix d'inversió important, ho han de fer els propis veïns de la zona, els propietaris, vamos, de la zona, no els veïns, els propietaris dels locals aquells que estan allà, i són els propietaris que ho tenen que fer. No l'Ajuntament, això és com si vostè em diu de fer una altra zona privada a l'Ajuntament. Al carrer Sant Josep, al passatge, tenim un altre tema, i és un tema privat, i l'Ajuntament no el fa. Ja saben ells que ho han de fer ells, és un tema d'un tram de carrer molt concret i tal, i ens passa també en aquesta zona. O sigui que són, i s'ha parlat amb els veïns i veïnes, i l'Ajuntament no pot fer res amb una zona privada. Però no, l'Ajuntament pot fer un requeriment perquè ho arreglin, però nosaltres i fer-ho subsidiàriament i després repercutir-li, però no és tan fàcil, perquè no estan tan clars els propietaris. Sí que estan, però alguns no hi són i no està tan clar. De totes formes, això ho mirarem amb el Departament d'Urbanisme, tenen el meu compromís de que ho mirarem i aviam quina acció es pot fer perquè intentar que ells ho facin i ho arreglin ells, perquè són qui els responsables, són els propietaris, i per això també tenen aquests espais jugats, guanyen diners amb aquests espais que lloguen, i per tant és una intervenció que no hem de fer els propietaris, no l'Ajuntament. Molt bé, doncs els donaria per finalitzat el ple d'avui i ja ens veuríem, recordo, el dia 23 de juliol, una setmana abans del ple normal, perquè a la darrera setmana, com sempre, doncs hi ha molta gent que està de vacances i s'avança el...
7: Ripollet Ràdio. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my... my baker.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.